0: Els nostres camins. Un programa que t'ensenya a apreciar i disfrutar dels nostres paratges naturals. Alfonso Jover et convida a que l'acompanyes. Ara, agarra la motxilla i vine-te amb nosaltres.
1: Hola, amigues i amics, de nou amb vosaltres el vostre amic d'excursions radiofòniques de Radio 7, Alfons Jover, del grup Excursionista Retot, que un dia més vos acompanyarà a conèixer un nou camí de les nostres serres. Avui anirem al cim de la Serra dels Plans, muntanya situada molt prop del Coll, plena de vistes, racons i curiositats desconegudes per a molts de nosaltres. Per iniciar l'excursió, pujarem en cotxes per la coneguda com a carretera Benifallí. A uns 3 quilòmetres després de deixar la carretera nacional en el barranc de la Batalla, a la nostra dreta encontrarem un entrador d'una pista de terra. Es coneix com l'entrador del Mas de la Pastora, però també va ser l'entrada del camí de les Colònies, de les que vos parlaré un poc més avant. 100 metres més amunt, el camí gira a l'esquerra i travessa un pla amb pinar a l'esquerra i terres de cultiu a la seva dreta. Així deixarem els nostres vehicles. Comencem el camí d'avui per esta mateixa pista, que comença a pujar molt suaument, passa per davant del Mas de la Pastora i s'introduix en un carrascar que ompli tota esta serra.

fent-la pràcticament intransitable fora dels camins. En uns 15 minuts després trobem la primera colònia i vos explicaré el nom. Allà per les primeries del segle XIX, algun ministre d'Alfonso XIII va tindre la idea de crear unes colònies en les que es donara vivienda i terra a persones que es comprometeren a cultivar-les. Jo, per la zona d'Alacant, conec aquesta d'ací del Coll, els Plans, i una altra que n'hi ha en Dénia, que es va gastar per a fer cultivar raïm i fer pansa. Crec que ninguna va arribar a bon fi, i la del Coll menys que en ninguna part. L'explotació d'aquesta terra és duríssima per el clima, la durea del sostre del terreny i la falta d'aigua. La major part de les colònies van ser abandonades i són ruïnes invadides per el carrascar, excepte les més properes a la carretera, que donava servei entre elles, i el denominat Almacén, on parícer estava també una espècie d'economato per als colonials, i on arreplegaven també les collites per a comercialitzar-les. Però bé, continuem el nostre camí. El primer tros es va tot per pista i, com vos ha dit, recorre el peu dels Plans. Anem passant per davant de les citades colònies, petites edificacions i que, per cert, van ser l'escenari d'una pel·lícula protagonitzada per el nostre Ovidi Montllor i altres actors locals, també d'importància. Duia el títol d'Héctor i venia a explicar la durea de vida d'aquests camperols que ocupaven esta zona. Per últim, passem per davant del denominat Almacén, i per fi desemboquem en el mas de la Canal, on realment ja s'ha acabat el que seria el terreny de les colònies. Està encarat a la vertent sur del Parc Natural de la Font Roja i té als seus peus la urbanització de l'Estepar, que no es veu perquè n'hi ha unes terres de cultiu molt amples, però en fi, s'intuïix. Continuem per esta pista fins que mori desembocant en una altra que va perpendicular a ella. Esta nova pista la prenem a l'esquerra i anem direcció a la serra. Esta pista que ara prenem, ampla, està rodellatge per un costat per pinars i coscolles, ens altres per algun aquest rebancal que van perdent-se a poc a poc. Va pujant-nos sempre de ja per evitar la forta pendent que n'hi ha. Compartís trossos molt rocosos que afloren enmig de la carretera per altres totalment argilencs, que la fa pràcticament impracticable en èpoques de pluja. Com vos ha dit, serpentejat, a poc a poc i en menys d'una horeta mos du quasi dalt, acabant-se en una replaça. Des d'ací, d'esta replaça, naix una altra pista, més salvatge i més de muntanya. Per ella anem acostant-se al cim, en les quals, en pocs minuts, trobem unes antenes. Est últim tros, ja per damunt dels 1000 metres, trobem una altra vegetació. La coscolla més clareja s'acompanya del pi i trobem en el sotobosc les típiques plantes de la nostra zona, romer, timó, l'estepa i la inconfundible cadireta de pastor que mos marca pràcticament l'altura. Apareix a partir dels 1000 metres aproximadament. I bé, ja estem al cim. Com totes les serres de les nostres comarques, les vistes precioses. Pegant una volta de 360 graus sobre nosaltres mateixa, ja començant per la penya Mitjor, damunt de Xixona, veiem el Cabeçó d'Or, Puig Campana, la Serra d'Aitana, la Serrella, el Benicadell i el Montcabrer. Tancant el cercle, el nostre barranc del Cinc i el Coll i per fi el Menejador. Als peus de la Serra d'Aitana, ja en una altra direcció, podem divisar un pou de neu. Està en terme de Benifallim i està molt ben conservat, per cert. Des d'ací també podem apreciar la totalitat de les serres Plans i les restes de les colònies superiors sortint entre el carrascar, que forma un mar verd. És un bon lloc per assentar-se, descansar i gaudir de la vista. Bé, descansats i amorzats, reprem la marxa per acabar la nostra excursió. Tornarem per un altre camí. Este bordeja la cresta dels Plans, en alguns llocs molt escarpada. En zones, els estrats amuntonats li donen la impressió de que són artificials. Pareixen pedres de parells de pedra fets per l'home, però no, és naturals. Hi ha un tros especialment bonic, del que naix un barrancó,
i que marca totalment el cim del Puig Campana en el seu característic tall. És una vista molt bonica de la serra. El camí entre el Coscollar i la vorera de la Cresta va baixant a poc buscant les terres de cultiu. En un moment donat, i que trobarem senyalitzat, gira a la dreta i per un terraplè abandona la cresta. S'internem en un front d'espinar per al qual la senda serpentejant i no molt ben marcada, ja que aprofita algun regarol que altre, va perdent altura hasta desembocar pràcticament en la pista per la que hem començat l'excursió i d'enfront mateixa del Mar de la Pastora. Des d'ací, fàcil, seguim la carretera a la dreta i en poc més de 10 minuts estarem al nou al costat dels nostres vehicles. I bé, amics, avui, en lloc de consells, hi ha curiositats. Dir-vos que en esta zona està la Cova de la Pastora, un interessant jaciment arqueològic. Moltes de les troballes d'aquest jaciment estan en el Camilo Vicedo, en el Museu Arqueològic. També, i situats al cost dels nostres vehicles, si mirem en direcció al suroest, perquè ho entengueu, direcció a la urbanització de l'Estepar, veurem el Puig, una elevació rocosa que pega just damunt del barranc de la Batalla i que conté els restes d'un important poblat ibèric. I res més. Acabem així el nostre camí d'avui, no sense convidar-vos a participar en la pròxima eixida per un altre dels nostres camins.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.